0: estava analizzata in una la grande fidesa al choc francés per escafà e remandar las escubillos las lenguas autros que la del rei. Sut haver studiados las questions del bilingüisme des traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contento pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Il grande riqueso d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol pull negre l'editu l'adeo desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod d'un gran editu parging ailas. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
1: Fourro burro!
2: Sí!
3: Wow!
2: N'est-ce pas?
0: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic matge, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environnamentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environnamentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dijuno decisiu emeso lo 29 de juny passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic matge. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen las exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrum tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que las mesures previstes mantendrían un estatut de conservació favorable de las espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnamentals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. Saquerà que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que las autorizaciones environmentales su arro definitivos, lo talier de modo sujeto a diversos enquistos penales ligados a la presumida ocupación ilegal de decenas de hectáreas de terra utilizados per l'ubrache. Aquellos proceduros su separados del litigio administrativo que es arro barrat.